0: ràdio de Sitges.
1: I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
2: A Jordi Casas House.
1: Tanca els ulls. Eivissa et crida.
3: El sol es pon.
1: I el dit et travessa. Jordi Casas House.
2: Motrum, motrum.
4: Dissabtes a les 22 hores.
5: Los éxitos que van contigo.
6: Ahí estamos, en 8 minutos. Alcanzamos las 9 de la mañana, habremos consumido esta primera hora de radio.

con este Where Do You Go. Un temita alegre para esta mañana de lunes, iniciando esta nueva semana de radio. Fins que siguin a les 9 del matí d'aquest dilluns. Arribarem amb aquesta cançó a les 9 del matí en setembre. Si mai...

0: son las 10.
1: Las 10.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Llevas preparándote todo el verano para este momento. El próximo 17 de octubre a las 8 de la mañana en la Espaida Mar de la Barceloneta ven a nadar por una iniciativa solidaria. Brazadas por Xana une el deporte y la solidaridad para apoyar proyectos sociales de la Fundación Xana Luis Enrique PSG. Inscríbete en este primer encuentro, ya que será una iniciativa itinerante en toda Cataluña. Puedes hacerlo en fundacionxana.org. Porque cada brazada cuenta.

Anava a dir hola, què tal, molt bon dia, però no és un bon dia, perquè mira quin dia tenim avui de novament tempestes. Es preveuen a les properes hores moltes d'elles torrencials. Fa una estoneta, fa uns minuts, ja hauràs comprovat, hem rebut als nostres telèfons mòbils una alerta. Hi haurà pluges torrencials al Vallès. De fet, ja Granollers ha patit unes fortes inundacions aquest matí. Des d'aquí, ànims. I també es preveuen fortes tempestes al Vallès Occidental, al Maresme, al Barcelonès. Hi ha moltes altes àrees del litoral i el prelitoral català, sobretot central. Així que precaució, si no has de moure, no et moguis. També estaria bé que ens haguessin avisat una mica abans, no? Perquè, clar, ja tothom se'n va a la feina, i això sí, a la feina no pots faltar. I des d'aquí t'ho diem, sí, en teoria sí que pots faltar-hi. I seria una bona manera de prevenir problemes greus. Des d'Ona Mare FM, una salutació de qui et parla i et saluda des d'ara mateix fins a les 2 en punt. El meu nom, sí, Jordi Prades, t'acompanyo un dia més. Avui gris, més que gris, fosc. Ara mateix sembla negra nit i està plovent a bots i barrals. I des d'Ona Mare FM, això sí, com sempre, t'esperen les cançons, els èxits. Mira, et convidem a que gaudeixis del més nou de Miley Cyrus ara mateix en aquest dilluns passat per aigua. Vespers Raids. Ona Mare FM. Let's go.

Amb qui estaràs? Doncs nosaltres estem amb tu i també estem amb la música dels Ginestar i de Nil Moliner. Junts ens portaven aquesta cançó tan animada que ens feia falta, perquè un dilluns com el d'avui, doncs mira, costa i bastant. Així que t'oferim la millor música als èxits, de, com a aquest de La Unión, el seu Love Hombre en París, doncs per animar-te una mica més. Així sona des del 88.0 de l'FM i també des d'onamar.net. Seguim

Un altre dels grans noms de la història de la música és el que feia res. Un segon que escoltaves és el de Bruce Springsteen al vols, acompanyant-nos amb els seus setalls. Som-hi, que t'espera un petonet, o més d'un, si vols, amb els tiets i quan m'acant.

0: Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Una Mar FM.
3: Solo números uno.

Doncs déu-n'hi-do com ens anima Taylor Swift amb el seu Shake It Off. Tenim més cançons encara per animar-te encara més. Si vols, escoltant-nos Sona Mar FM des del 88.0, et convido que passis per aquí. Tenim, per exemple, Mike Posner amb el seu Beautiful Day. Exactament no seria el d'avui. També José Amor amb el seu Anymore. Però abans intentarem descobrir què diuen per ahir. Ho farem amb Cactus.

0: son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Alexa, on Onamar FM.
4: Onamar FM en tuning.

0: El teu espai de logopèdia i psicologia. Volem acompanyar-te en el teu camí. Nexum. Atenem a infants, joves i adults. Nexum. Espai de logopèdia i psicologia. Carrer Rafael Casanova 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al telèfon 673 511 669 o entra a nexumespailogopediapsicologia.com.
1: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
2: Va, quant fa?
3: Quant fa que no entres a la teva catedral?
1: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat? Quant fa?
4: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
2: Som-hi!
4: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
5: Una Mar FM.

0: Comencem amb aquest clàssic que, sense dubtar, es va convertir en el seu moment en un polític de protesta contra l'apartheid a finals dels anys 80. Concretament el 1988, quan va començar a sonar aquesta cançó que fusiona el reggae a l'afropop, signada per Eddie Grant i anomenada Jimmy Hop Johanna, la qual es va convertir en un èxit internacional i, per exemple, va entrar en diferents països en el top 10, com, per exemple, el Regne Unit. Tarda de dilluns, tranquil·la, temperatura sou, ara mateix 26 graus i mig, 49% d'humitat, i després de començar un dilluns, déu-n'hi-do aquest matí de dilluns, amb pluges i tempestes i llamps, ara mateix tenim sol aquí als estudis de Bona Mar, i així seguirà, perquè avui de moment ja no hi haurà gaire més pluja. Això sí, a la nit poden tornar els ruixats, eh?
1: Bona Mar FM.
0: Així doncs que ara de moment el que podem és gaudir de molt bona música i d'aquest solet que ja feia dies que realment després d'aquest cap de setmana teníem ganes de tornar-lo a veure. David Ramon fins al punt de les 7, com sempre en directe com cada dilluns aquí a través de la 88.0 a punt Crash on You de David D i el més nou de Leire Martínez que ja entra a la nostra radiofórmula musical. Així doncs, benvingudes, benvingudes, passeu.

És el més nou de Leire Martínez, la nova proposta que aterra la fórmula d'Ona Mar i porta per títol Quédate en su voz. Una altra de les propostes d'aquesta tardor 2026 a la 88.0. Arribarem pràcticament ja a un quart de 6 de la tarda d'avui dilluns i ho farem amb una balada pop de la mà de Cora, Perduts, tu i jo, aquí, a Ona Mar. Una tarda

Doncs vinga, després dels consells comercials i de fer un tomb pel comerç local. A les 5 i 21 minuts nosaltres tornem amb la música que tant ens agrada regalar-te. Aquesta novetat, I Knew It, I Knew You, de Taylor Swift, que ara mateix estàs escoltant a la ràdio dels èxits que van amb tu, la ràdio musical de les tardes aquí a Badalona, Barcelona, part del Maresme, Vallès i des de qualsevol racó del planeta. Ja ho saps, a través de www.onamar.net. Per cert, que estem molt contents perquè cada dia en sou més que ens escolteu online i també ens seguiu a les xarxes socials. Si voleu, a Instagram ens podeu buscar com a Onamar FM. I a partir d'aquí saber moltes més coses des de la teva ràdio preferida.

recuperant Daniel Powter amb el seu Bad Day en un dels clàssics del seu repertori. 5 minuts i arribarem a 6:15 de la tarda. Això és Sona Mar. David Ramon en directe, ja on siguis, a la feina, a casa o en el transport públic. Ja saps que Rodalies va com va, amb problemes a la R1, direcció tant Barcelona com Maresme. I a punt, Dandelion, des del 2026, també una bala de pop de la mà d'Ella Langley, d'aquelles que ens agrada compartir.

4 minuts per sobre 6:15 d'avui dilluns aquí a Ona Mar. I ara mateix gaudint una vegada més de cançons alegres i radiants per a persones felices com aquest Genie Happy People dels REM, que avui hem tornat a recuperar des de l'any 1991, des del seu àlbum Out of Time, aquí a Ona Mar. Temperatures agradables, el sol que veiem aquí des de les finestres de l'estudi d'Ona Mar. Sembla ser que això de les pluges tenim unes hores de treva, tot i que a la nit podrien tornar i també durant el dia de demà dimarts. Així doncs que caldrà estar atents i atentes a l'evolució meteorològica. A punt el People from Ibiza, un original, un mix original de la mà de Ghostbusters, que jo crec que t'encantarà poder-lo escoltar-lo ara mateix, camí cap a 3:15.

En qualsevol cas, ara gaudint de l'alegria dels Banda Neon amb el seu Guapíssima. Aquest tema és que ens encanta recuperar-lo i regalar-te'l. I a punt una de les novetats que fa molts pocs dies que ha entrat a casa nostra, aquí a Onamar, El Ritual, amb Juan Magán i Paula Cops, un duet fantàstic per arribar amb ells a 3:15 de la tarda.

0: És la proposta que ja fa setmanes que corre per aquí, Mr. Not It All, de Teddy Swims, ara mateix. A través de la 88.0, a través d'onamar.net, per haver les orelles, perquè tenim una altra novetat que jo crec que t'encantarà. Estem parlant de Bruno Mars i Karol G, amb nou senzill, fent duet en una producció que porta per títol Still. I que si vols, d'aquí 5 segons mal comptats, entra en acció només per tu a través de la 88.0, a través de Onamar FM.
1: Tus artistas favoritos.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Karol G.
1: Solo números uno.
4: Solo números uno.
5: 24/7.
6: Music non-stop.
5: Onamar FM. Onamar FM.

0: agradable recuperar els Maroon 5 i les seves memòries. Aquesta balada des del 2019 segueix a segona mar, 6 minuts i arribarem a les 6. I ja tindrem ventilada aquesta primera hora que hem parat juntets des de les 5, David Ramon des de l'estudi 1, parlant-te i presentant-te les millors cançons en aquesta tarda de dilluns aquí a la 88.0, avui 5 d'octubre, ja del 2026.
1: Memories, bring back your... Ona Mar FM.

És el Hello de Martin Salveig Dragonet del 2012 del Ahora 011. Perquè eren els èxits de l'any anterior. Sí, aquells recopilatoris de música dance o de música ballable de discos que tothom recopilava i que per Nadal tothom anàvem a les botigues de discos a comprar en massa, eh? Això és el que feien fa uns quants anys. Arribem a les 6 de la tarda amb Loco Loco, una vegada més. Un tema que te'l coneixes de sobres. Tots els oients d'Ona Mar l'heu escoltat un munt de vegades. I encara ens agrada molt més poder-lo tornar-lo a posar en antena fins al punt de les

És un dels grans clàssics que ens regalava ara fa unes setmanes Laura Pausini amb aquesta versió del Por qué te vas. A mi ja us donem la benvinguda a tots aquells i aquelles que us acabeu d'incorporar ara mateix a les tardes musicals d'Ona Mar, on us acabeu de descobrir. Benvinguts, benvingudes, que us parla David Ramon. Com cada dilluns i cada dimecres de 5 a 7 en rigorós directe des de la 88.0, des d'Ona Mar FM. Les 6 i 3 minuts, 24 graus de temperatura, 28% d'humitat. I encara el sol que treu... Treu la cara per aquí, eh? Ara el veiem, tu. Així doncs que gràcies per escoltar-nos una vegada més i a tots aquests i aquelles que ja ho feu des de les 5, tenim moltes cançons per fer-ho, eh? Per exemple, viatjarem fins a França per recuperar Ritza, o ja tenim aquí a punt les Montses amb un tema de fa un anyet amb el seu Quan estic amb tu, d'aquells temes alegres que sempre va bé compartir una tarda de dilluns al teu costat. Gràcies per ser-hi, una vinga, som-hi!

0: A punt, Wild Hot, de Bakermat, un d'aquells temes que te'l coneixes de sobres abans d'arribar a un quart de set. I ara, des de França, això fa un anyet que ens arribava a l'estiu del 2025 aquí a Onamar. Era el M'enamoré, de Ritza, amb aquesta producció que causava sensació. Aquí a Onamar, la música no s'atura, família.
1: Onamar FM.

Les 18 i 18 minuts. Segueixes aquí a Ona Mar, ara mateix, Wake Me Up Before You Go Go, amb un tema dels grans, dels One, que segurament d'aquí res, d'aquí un parell de mesos tornarem a escoltar també una de les seves nadales habituals durant les festes de Nadal, perquè aquest grup té molta variació musical per totes les èpoques i totes les dates de l'any. 5 d'octubre del 2026, segueixes a la sintonia d'Ona Mar. A punt un parell que t'agradaran, sobretot la que està a punt de venir. Jo crec que et sorprendrà si encara no la coneixes i encara no l'has escoltat aquí a Ona Mar. Para bé les orelles.

És una d'aquelles perles que de tant en tant ens regalem aquí a Ona Mar, el brother bombàstic de Modern Talking i Shaggy, aquesta producció que ara mateix has pogut gaudir i disfrutar a 23 minuts que ens separen de les 6 de la tarda. Temperatures suaus, a punt tenim els Duncan Duans, però Have You Ever Seen the Rain amb Owlers, amb un tema del 2025 que segurament t'encantarà, i els que sou més fidels aquí a Ona Mar, doncs estareu, suposo que, contents com nosaltres de que torni a sonar després d'unes setmanes potser de donar-li una mica de vacances.

fort que en Golden ara mateix, i recuperant també el Sense una dona del 2024 amb Jacques Savoretti, un dels clàssics de Zucchero des d'Itàlia, abans d'arribar a les 7 de la tarda.

Sunsets, My Home Is You, i ara mateix a punt Ladies Night, perquè s'acosta la nit, el sol se'n va fent ones i de moment les tempestes també, eh? Amb aquest tema de Cool in the Gun arribarem a les 7 de la tarda a través de la 88.0, a través de onamar.net, també ens escoltes des de qualsevol racó del planeta. Salutacions a qui t'ha acompanyat i t'ha parlat David Ramon, com cada dilluns des de les 5, i ara a les 7 et deixo amb la companyia de Pilar Molina. Bones mans i molt bona música, i dimecres a la mateixa hora m'hi torno a posar. Sigueu feliços i res, seguiu escoltant Ona Mar, que tenim moltes cançons i moltes històries per compartir amb vosaltres. Apa, fins dimecres.

0: son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Fábregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fábregas Vestuario Laboral, en calle Nápoles 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fábregas.info. Super oferta en batas blancas. Aprovechala. Últimos días.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

0: Pinamar FM.
1: Estudia a l'estranger. Vine a la segona fira International Education, KB Language. Coneix totes les opcions. Programes acadèmics, boarding schools, estades lingüístiques. Parla directament amb representants d'Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. T'esperem el dia 18 d'octubre a les 11 del matí al Tecnocampus de Mataró. Les places són limitades. KB Language. Més informació al 93 798 0255 o entra a kblanguaje.com.
2: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fabregas.info. Superoferta amb bates blanques. Aprofita-la. Últims dies.
1: Ansiedad, dolor, fracaso, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-2861-52. Recuerda, 648-2861-52. Vuelve a disfrutar de la vida.